Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula musical

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
3: Molt bon dia, Lloret de Mar alça la veu contra la LGTBI-fòbia amb una gala aquest diumenge de denúncia i reivindicació.

0: Lloret de Mar celebra aquest diumenge, volem dir, la sisena edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia, una gala que torna a posar el focus en la defensa dels drets del col·lectiu i la lluita contra els discursos d'odi. L'acte inclourà una conversa entre la senadora Carla Antonelli i el periodista Daniel Borrego, així com diverses propostes artístiques de denúncia i homenatge a les víctimes de la LGTBI-fòbia. La commemoració arriba en un context preocupant. Segons dades recents, les agressions i incidents d'odi contra persones LGTBIQ+ a Espanya s'han doblat al llarg del 2025. A més, un estudi estima que més de 800.000 persones LGTBIQ+ han patit agressions físiques o verbals, mentre que prop del 40% assegura haver viscut situacions d'odi, discriminació o assetjament. De tot plegat en parlarem d'aquí a uns minuts amb Ivan Soriano, el president de Plurals, i també amb la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez. És el nostre tema de portada d'avui divendres, dia 15 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Anem amb altres titulars del dia que els anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Rosa. Emoció de primer ordre aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip juga a casa l'ascensa a la màxima categoria de l'hoquei estatal. El títol de campió de l'hoquei Lliga Plata en una última jornada que es presenta decisiva. Seguirem en plana esportiva per destacar que la Primera Catalana de Futbol posa el punt final aquest cap de setmana amb un derbi lloretenc. El Club de Futbol Lloret buscarà la classificació pels play-offs d'ascens davant d'una Juventus Lloret que ja no s'hi juga res. A més, Lloret de Mar acull diumenge el 6è míting de la Sansi amb prop de 300 atletes i entrada al calendari de la World Athletics que consolida la seva projecció internacional. Estem pendents de la pluja, a veure si deixa celebrar la cursa solidària que organitza l'Àngels Alemany, dedicada a l'Eric, un alumne que va morir de càncer el 2021. I en cultura destacarem el concurs de daiquiris per a professionals, el concert de piano i la fira de dones científiques que organitza l'Aurora. Sense deixar de banda l'obra Vicila dissabte al teatre o la comèdia de diumenge al Casal de l'Obrera. Cal afegir que Lloret s'assuma al Dia Internacional dels Museus amb visites guiades i portes obertes.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i, com diu en Josep, estarem ben atents a la previsió del temps per avui divendres i per aquest cap de setmana en què ara mateix el cel està força tapat i sembla que sigui imminent que hagi de ploure d'aquí a uns moments. Amb tota aquesta informació, donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisès García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giralda.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Les 8 i 4 minuts del matí, moment de donar pas a la crònica del temps que anuncia, doncs això, un temps mogut, amb núvols i risc de ruixats. A veure què ens explica en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui el temps continuarà ben mogut i atenció perquè el pas d'un front polar farà que les temperatures toquin fons. Una jornada molt fresca, més digna de principis de primavera que no pas de mitjans de maig. La màxima amb prou feina s'assolirà als 16 o 17 graus, déu-n'hi-do, i tot plegat amb força nuvolositat, risc de ruixats dispersos al llarg del dia, també al matí, i serà a la tarda quan hi haurà aquesta possibilitat, aquesta tongada de xàfecs, tempestes en més comarques que també arribaran aquí a la zona de la Selva Marítima. Per tant, pendents del cel, especialment la segona part del dia, perquè ruixats que poden ser intensos. De fet, hi ha una alerta activada, alerta groga per part del Meteocat, per tempestes que poden deixar més de 20 litres en només mitja hora aquí a la Selva, però també en altres comarques. I de cara als pròxims dies, al cap de setmana, què ha de passar? Doncs bé, dissabte força més calma, amb cel variable, en principi poc risc de ruixats. Això sí, atenció a aquesta propera nit, perquè les temperatures toquen fons, ens espera una nit ben freda, també a primeres hores del matí, i demà el mercuri continuarà molt frenat. Diumenge recupera una mica més la temperatura, una mica d'inestabilitat, variabilitat, no es descartaria algun ruixat, poca cosa sembla a la Selva Marítima, i sembla, això sí, que la setmana que ve l'anticicló s'instal·larà amb més calma, sobretot a partir de dimarts, i temperatures cap amunt.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Donem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 12 graus, la humitat se situa al 90%, i ara mateix hem mirat aquí a fora de la ràdio, en el carrer Sant Pere. No plou encara, però el telèfon mòbil m'indica que està plovent ara mateix en algun punt del terme municipal de Lloret de Mar.

0: Avancem amb més continguts les 8 i 6 minuts del matí. Moment de repassar les portades dels diaris d'avui divendres 15 de maig, Josep.
1: Com sempre, comencem pels comarcals. Diari de Girona, en primera plana. Més de 36 denúncies a Girona per agressions sexuals al mes. Els Mossos van gestionar 434 denúncies durant el 2025, només 8 menys que l'any anterior, i van realitzar 199 detencions. En bateria de titulars, volen garanties legals per evitar que aixequin pisos al Parc Jordi Vilamitjana. En economia, Pimec defensa que cal apujar els salaris dels treballadors del turisme. En salut, els metges premien pediatria del Trueta i els doctors Pere Solà i Maria Antònia Bonany. I en cultura, la Fundació Dalí tanca el 2025 amb prop d'un milió de visitants als tres museus. També es fa ressò en un petit requadre, manifestació multitudinària de docents a Girona en una nova jornada de vaga. I en el requadre esportiu, amb Estuani hi ha esperança. Finalment empata a un al Girona i té possibilitats, poques, però possibilitats d'aguantar la categoria. El Punt avui destaca en el seu, en la seva portada monotemàtica, història viva. El monestir de Pedralbes celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. I la resta de premsa escrita de gaire generalista. Avui dos protagonistes són Xi Jinping i Donald Trump, que en aquest cas llegim a El País. Xi avisa a Trump que la seva relació depèn de Taiwan. També llegim en primera plana que Cuba es queda sense reserves de combustible i les protestes s'intensifiquen. I un titular més, un tràmit frena l'accés immediat al treball a milers d'immigrants. Al diari El Mundo llegim Juanma Moreno en la darrera entrevista de campanya del candidat del Partit Popular a les andaluses, diu que una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi d'Espanya. També llegim a El Mundo, Xi es posa ferm i empeny a Trump a no interferir a Taiwan i evita un conflicte. També la notícia, aliats de Riquelme li recomanen que desisteixi davant Florentino. A La Vanguardia, imatge dels dos protagonistes de la cimera a Pequín amb el titular Xi sedueix a Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. I també l'economia creixerà fins al 2030 amb un milió d'immigrants més. El diari La Razón, declaracions de Juanma Moreno, diu que em treu el son perdre la llibertat i la independència. També el titular Telefònica ingressa 8.127 milions fins al març, deixa deute i es dispara un 5,8% a borsa. Un altre titular de La Razón és IA i menors, les noves armes que utilitzen els narcos en la seva estratègia. I també es fa ressò de Xi Jinping, que adverteix a Donald Trump que les relacions bilaterals depenen de Taiwan. Finalment, a l'ABC, les trampes de Sánchez amb fons europeus irriten a von der Leyen, i la imatge de portada és per Xi Jinping i Donald Trump amb l'advertència que s'allunyi de Taiwan si vol fer negoci amb la Xina.
0: Doncs moltes gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3cat.info, que ara mateix ens porta a parlar d'Esquerra Republicana, que celebra dilluns un Consell Nacional extraordinari per avaluar el pacte de pressupostos. El govern i el republicà segellaran abans del pacte pel tren orbital, que han situat com a tema clau en la negociació dels comptes. D'altra banda, els docents completen la primera setmana de vagues després de la reunió fallida amb Educació. Les mobilitzacions es desplacen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i a l'Aran. D'altra banda, cinquè dia de vaga indefinida a l'Educació al País Valencià, i diu que les converses es reprendran dilluns. Sindicats i conselleria no han arribat a cap acord, tot i que els primers reconeixen avenços en la negociació, encara insuficients, diuen, per desconvocar l'aturada. D'altra banda, de l'actualitat internacional, Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia, però la Xina fa un advertiment sobre Taiwan. El mandatari xinès avisa Trump que una mala gestió de Taiwan pot suposar un joc o un conflicte i el seu homòleg dels Estats Units augura un futur fantàstic junts. També explica el 3CAT Info, Taiwan, la convulsa història d'una illa en disputa constant, i es pregunta o planteja, vaja, d'on ve el conflicte amb la Xina. Sota sobirania xinesa, el 1949 l'illa es va convertir en refugi del Kuomintang després de perdre la guerra civil que els va enfrontar al Partit Comunista Xinès. També llegim en el 3CAT Info que reediten el val escolar de 60 euros per al curs vinent amb novetats i expliquen com vas canviar-lo. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital. També llegim en aquest portal de notícies que dimiteix el ministre de Sanitat britànic i posa Starmer encara més contra les cordes. Bess Streeting diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta electoral i es perfila com un dels rivals per disputar-li el liderat laborista. I un darrer titular, en aquest cas, de l'àmbit de la cultura, arriba al 44è Còmic Barcelona. Es fa aquest cap de setmana al recinte de Montjuïc, de la Fira de Barcelona, centrat en la cultura pop asiàtica i a més d'un centenar d'autors convidats.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Nova. Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
8: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
9: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
10: Por fin es viernes.
11: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
10: Por fin es viernes.
12: Conecta amb tu. Nova Ràdio Lloret.
13: Bon dia, bona hora.

0: Les 8 i 16 minuts del matí, donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar tornarà a alçar la veu aquest cap de setmana contra la discriminació i els discursos d'odi amb la celebració de la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia, una cita que coincideix amb la commemoració del Dia Internacional. L'acte tindrà lloc aquest diumenge a les 7 de la tarda al teatre i servirà per reafirmar el compromís del municipi amb la diversitat, la igualtat i la defensa dels drets humans. La gala la conduirà Clover Bish, la primera dona cisgènere concursant del programa Drag Race a Espanya. Un dels moments centrals serà la conversa entre la senadora i activista Carla Antonelli i el periodista lloretenc Daniel Borrego, on abordaran els reptes actuals del col·lectiu, els discursos d'odi i les polítiques públiques de protecció i també d'inclusió. La programació també inclourà un espectacle de circ de perxa xinesa inspirat en relats reals d'agressions LGTBI-fòbiques ocorregudes aquí a Lloret durant l'últim any. L'objectiu és visibilitzar la violència que encara pateix el col·lectiu i reivindicar la necessitat de continuar combatent qualsevol forma de discriminació. La vetllada es tancarà amb una actuació de Narcisa Dolish basada en l'assassinat d'una persona LGTBI en homenatge a totes les víctimes de la violència LGTBI-fòbica. L'acte comptarà també amb presència institucional destacada, entre elles la de Gina Pol i Alberto Lacasta. Durant la gala es farà entrega del Premi Tortuga d'Or concedit per Plurals, que reconeix trajectòries compromeses amb la defensa dels drets del col·lectiu. La commemoració arriba en un context preocupant per l'augment de les agressions i incidents d'odi contra les persones LGTBIQ+, a Espanya. Segons dades, el 2025 es van duplicar només un any passat del 6,8% al 16,3%. Un estudi estima que més de 800.000 persones LGTBI han patit agressions físiques o verbals durant l'últim any, mentre que un 42% assegura haver viscut situacions d'odi, discriminació o bé assetjament. Els informes alerten especialment de l'impacte dels discursos d'odi a les xarxes socials o de la vulnerabilitat de les persones joves i trans. Parlem amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que és Míriam Rodríguez. Míriam, bon dia.
1: Bon dia.
0: A pregunta obligada, tot a punt per diumenge?
1: Sí, sí, tant tot a punt. Hem aconseguit un programa que és de primer nivell, estem molt contents de com ha quedat tot i ara mateix ja ho tenim tot a lloc perquè diumenge el Teatre de Lloret sigui l'escenari d'una jornada que segur que serà un referent. A més, tenim moltes ganes que arribi el moment, que tothom pugui gaudir de tot el que hem preparat i com no agrair a Plurals la seva col·laboració, ja que és un luxe, no?, comptar amb entitats així a casa nostra.
0: Míriam, com defineixes aquesta jornada, la de diumenge, que entenem que té una part reivindicativa molt clara, però també hi ha una part lúdica?
1: Sí, jo la definiria com una jornada que és imprescindible, perquè no podem oblidar que l'origen d'aquest dia és la lluita pels drets humans, no? Per tant, aquesta part reivindicativa és el motor, que és recordar que encara ens queda molt de camí per recórrer, però també és una celebració, no?, de la llibertat, i aquí és on entra aquesta part lúdica, és celebrar qui som i que això és en si mateix és un acte de resistència, però que també és un acte d'alegria.
0: Cal destacar que tota la gent convidada, que hi ha unes quantes persones, però volem destacar doncs, la presència d'una persona que cal destacar-la, que és la senadora Carla Antonelli.
1: Sí, sí, tenir la Carla Antonelli Lloret és un autèntic honor. És història viva de la lluita LGTBI a l'estat espanyol. La seva veu ha estat pionera en la defensa dels drets trans i la seva presència doncs, dona una dimensió que és estatal, que és institucional i que és molt potent, no?, l'acte de diumenge. I escoltar-la és una oportunitat única per entendre d'on venim i també per entendre cap a on i saber cap a on hem d'anar. I jo també vull destacar la presència de Daniel Borrego, que és un periodista lloretenc, que està fent una feina fantàstica a Radio Televisió Espanyola, que és un referent per la gent jove de casa nostra, i veure aquest diàleg entre una pionera i un jove periodista de Lloret serà tot un luxe.
0: Una conversa de primer nivell, Míriam?
1: Sí, sí, sí, tant i tant i tant. Tenim dos professionals i ningú se la pot perdre perquè serà molt interessant i aprendrem molt tots plegats.
0: Míriam, aquesta gala, doncs, com diem, arriba diumenge, que és el Dia Internacional, i tot això es dona, doncs, arriba quan es donen a conèixer dades que preocupen i que són l'augment de les agressions al col·lectiu al conjunt d'Espanya.
1: Sí, a mi això em produeix una barreja de tristesa, no? I d'indignació, perquè tenir aquestes dades és un fracàs, no? Per la societat. Les dades ens diuen que no ens podem relaxar, perquè això no són xifres, són persones, són veïns, són veïnes de Lloret que pateixen, i aquest augment d'odi jo crec que és el resultat de discursos que qüestionen la nostra diversitat, i per això des de la política local hem de ser un mur, no? Contra aquesta intolerància. A Lloret no hi ha espai per l'odi, i precisament per això hem de fer actes com aquest de diumenge, no? Que és per educar, per visibilitzar i també per protegir.
0: Doncs, si et sembla, a Míriam, convida la gent a venir diumenge al teatre a gaudir d'aquesta jornada.
1: Doncs m'agradaria fer una crida a tothom que formin part del col·lectiu o no en formin part. Veniu diumenge al Teatre de Lloret, és un acte gratuït, obert a totes les famílies, a joves i a grans. Veniu a escoltar Carla Antonelli, a gaudir de la cultura i sobretot a demostrar que som una ciutat orgullosa de la seva pluralitat i fem que el silenci no sigui mai la resposta davant la LGTBI-fòbia, així que us esperem a totis.
0: Doncs recollim aquestes paraules. Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 22 minuts del matí, obrim plana esportiva. Moció de primer ordre aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip aquí es juga a casa l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal i també el títol de campió de l'hoquei Lliga Plata a l'última jornada, que es presenta decisiva.
3: El conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Una victòria aquest dissabte davant del Club Hoquei Mataró certificaria tant l'ascens com el campionat de Lliga. En cas d'empat o derrota, els de la Selva haurien d'esperar una punxada del Club Patí Manlleu, segons el segon classificat a només un punt.
0: El tècnic de Lloret, Manel Díez, afirma que estan preparats per aquesta final decisiva.
4: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i dependre de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la Lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt, i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança, i el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
3: Davant del Lloret hi ha un rival ofensivament molt perillós, el Mataró.
4: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hockey Lliga, de l'Hockey Plata, estan al seu equip, que són l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
0: El partit es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports, on el club espera omplir les grades per empènyer l'equip a una jornada històrica.
4: Contra el Manlleu, la veritat que va ser un partit que a nosaltres ens va agradar molt, perquè les dues aficions van animar moltíssim, estava molt ple. A veure, el partit que tothom havia esperat, que era jugar amb el liderat, i va ser superbé, però és que inclús ens va sorprendre, perquè quan vam anar a Vic hi havia un racó de gent que s'havia desplaçat amb autobús, que és una cosa molt, molt, molt anecdòtica en el hockey, i més amb un Barça-Madrid allà ondejant, que és que el futbol treu moltes coses, i la veritat que es van comportar superbé, i esperem i desitgem que el pavelló s'ompleni i que es pugui donar aquest impuls necessari per acabar de rematar la feina.
3: L'objectiu és clar, tornar l'hoquei lloretenc a la màxima categoria. El desenllaç aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló.
0: Seguim en plana esportiva. La primera catalana de futbol posa el punt i final, també aquest cap de setmana, amb un derbi lloretenc. El club de futbol Lloret buscarà la classificació per als play-offs d'ascens davant d'un Juventus Lloret que ja no s'hi juga res.
3: Per entrar al play-off, el Lloret necessita acabar en el segon lloc de la classificació i, per tant, haurà de guanyar i esperar una punxada del Palamós. L'empat també li valdria als lloretencs sempre que els palamosins perdin en el seu partit contra l'Argentona. A més, hi hauria la possibilitat que els homes d'Amos Gasca es classifiquin com a millors tercers, però haurien d'esperar els resultats d'altres equips.
0: Sigui com sigui, aquest dissabte a les 5 de la tarda es podrà veure el derbi entre la Juventus i el club de futbol Lloret, que tancarà la temporada. El tècnic de Lloret, Amos Gasca, creu que no serà un partit tan intens com el de la primera volta.
5: S'imagina un partit molt diferent al de l'anada, perquè l'anada els dos estàvem allà, els dos teníem moltes opcions, i ara mateix, en canvi, ells no juguen res, nosaltres no depenem de nosaltres mateixos, per tant, crec que pot ser un partit una mica més descafeinat del que hagués sigut si els dos ens juguéssim coses o si nosaltres depenguéssim de nosaltres mateixos. Evidentment, no deixa de que és un derbi, de que nosaltres sortirem amb tot per mirar de guanyar el partit, però crec que no hi haurà ni la intensitat ni la tensió que va haver-hi en el partit de l'anada.
3: El partit entre la Juventus Lloret i el Club de Futbol Lloret es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Camp del Molí.
0: La jornada també deixa partits en bàsquet. El sènior masculí del bàsquet Lloret disputarà la 28a jornada de la Supercopa amb un desplaçament a la pista de l'Espanyol. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda.
3: Els lloretencs afronten la cita en dinàmica negativa de resultats i situats en la 9a posició amb 39 punts, mentre que els rivals són 12ens amb 37 punts.
0: També jugarà el sènior femení del bàsquet Lloret en la jornada 26 de la Primera Catalana. Serà davant del Vilassar de Dalt aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló del Molí.
3: Estem parlant d'un Vilassar que és líder de la categoria amb 47 punts i que només ha perdut 3 partits en tota la temporada. Les lloretenques, per la seva part, afronten la cita com a 9enes classificades amb 35 punts després de 2 victòries consecutives.
0: Encara en plan esportiva, Lloret de Mar viurà aquest cap de setmana, volem dir, una gran festa de l'atletisme amb la celebració del 6è míting Acerca que organitza la Sansi.
3: La cita reunirà prop de 300 atletes aquest diumenge 17 de maig a les pistes d'atletisme en una jornada que per primera vegada formarà part del calendari de la World Athletics, fet que consolida la prova com un esdeveniment de projecció internacional.
0: A més, diverses proves del míting seran també campionat gironí, afegint-hi encara més nivell competitiu i interès esportiu. Ho explica José Luis Blanco, president de la Sansi.
2: El proper diumenge, 17 de maig, tenim el 6è míting Acerco, que organitzem amb la Sansi a la pista atletisme de Lloret, i bueno, ja serà la 6a edició. L'any passat bueno, van fer molt bones marques, entre elles el rècord d'Espanya de Marta Mitjans, la prova de 600 metres, i per primera edició tindrem el míting al calendari de la World Athletics, que és el calendari internacional, i bueno, formaran part diferent d'unes proves del 100 metres, la més curta, fins al 5.000, la més llarga, i també serà campionat gironí. També col·laborarem amb les proves d'Àngels Alemanys de divendres 15 de maig, i que participaran 700 menors, amb la qual cosa doncs, serà una jornada atlètica a la pista d'atletisme de Lloret, tot un cap de setmana.
3: El míting d'atletisme, previst aquest diumenge a la tarda, l'organitza la Sansi amb el suport de l'Ajuntament de Lloret, la Federació Catalana d'Atletisme, Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.
0: Volem afegir que l'Escola Àngels Alemany ens acaba d'informar que la cursa solidària Eric Correm per tu, prevista aquest matí, avui divendres a les pistes d'atletisme, doncs a causa de la pluja es posposa perquè doncs les pistes estan molla i no seria doncs adient poder dur a terme les diferents proves. Es posposa el dia 28 de maig.
6: Visita l'exposició fotogràfica Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1,50 euros. Horari de visita de dilluns a diumenge de 10 a 2 quarts d'una del matí.
7: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
3: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
7: Nits de piano a Lloret.
3: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
7: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
8: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Dos quarts de nou en punt del matí.

0: Recuperar la crònica del temps amb una previsió que anuncia temps mogut amb núvols i també risc de ruixats. Ampliem la informació amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui el temps continuarà ben mogut i atenció perquè el pas d'un front polar farà que les temperatures toquin fons. Una jornada molt fresca, més digna de principis de primavera que no pas de mitjans de maig. La màxima amb prou feines assolirà els 16 o 17 graus, déu-n'hi-do, i tot plegat amb força nuvolositat, risc de ruixats dispersos al llarg del dia, també al matí, i serà a la tarda quan hi haurà aquesta possibilitat, aquesta tongada de xàfecs, tempestes en més comarques que també arribaran aquí a la zona de la Selva Marítima. Per tant, pendents del cel, especialment la segona part del dia, perquè ruixats que poden ser intensos. De fet, hi ha una alerta activada, alerta groga per part del Meteocat, per tempestes que poden deixar més de 20 litres en només mitja hora aquí a la selva, però també en altres comarques. I de cara als pròxims dies, al cap de setmana, què ha de passar? Doncs bé, dissabte força més calma, amb cel variable, en principi poc risc de ruixats. Això sí, atenció a aquesta propera nit, perquè les temperatures toquen fons, ens espera una nit ben freda, també a primeres hores del matí, i demà el mercuri continuarà molt frenat. Diumenge recupera una mica més la temperatura, una mica d'inestabilitat, variabilitat, no es descartaria algun ruixat, poca cosa sembla a la selva marítima, i sembla, això sí, que la setmana que ve l'anticicló s'instal·larà amb més calma, sobretot a partir de dimarts, i temperatures cap amunt.
0: Doncs moltes gràcies a Xavi Segura per tota aquesta informació. En aquests moments comença a ploure, almenys al centre de Lloret de Mar. La temperatura doncs es manté curta en comparació d'altres dies, 12 graus, i la humitat és del 88%.

0: Les 8 i 32 minuts del matí, moment d'anar a repassar les portades d'aquest divendres 15 de maig, Josep.
1: Doncs aquestes són les portades del dia, les notícies que omplen aquesta primera plana del Diari de Girona, en aquest cas. Amb fotografia il·lustrativa, Mastuani i Esperança és l'apunt esportiu que fa referència al Club de Futbol Girona i que empata, vaja, gairebé també a l'últim minut de partit i amb unes possibilitats clares de mantenir la categoria. També en Diari de Girona, en primera plana, grans titulars per aquestes notícies. Més de 36 denúncies a Girona per agressions sexuals al mes. Volen garanties legals per evitar que aixequin pisos al Parc Jordi Vilamitjana. Pimec defensa que cal apujar els salaris dels treballadors del turisme. Els metges premien pediatria del Trueta i els doctors Pere Solà i Maria Antònia Bonany. I en cultura, la Fundació Dalí tanca el 2025 amb prop d'un milió de visitants als tres museus. També es fa ressò en un requadre, manifestació multitudinària de docents a Girona en una nova jornada de vaga. El punt avui, el tema monotemàtic del dia és per Història Viva. El monestir de Pedralbes celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. I la resta de premsa escrita, de caire generalista, El País obre dient que Xi avisa a Trump que la seva relació depèn de Taiwan. Cuba es queda sense reserves de combustible i les protestes s'intensifiquen. I un tràmit frena l'accés immediat al treball a milers d'immigrants. A El Mundo, Juanma Moreno, en la darrera entrevista de campanya del candidat del Partit Popular a les andaluses, diu que una majoria a Andalusia donaria centralitat al canvi d'Espanya. També es fa ressò a El Mundo, Xi es posa ferm i empenya Trump a no interferir a Taiwan i evitar un conflicte. I una altra notícia, en aquest cas, sobre el Reial Madrid. Aliats de Riquelme li recomanen que desisteixi davant Florentino. La Vanguardia, en primera plana. Imatge dels dos protagonistes de la cimera a Pequín amb el titular Xi sedueix a Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. I l'economia creixerà fins al 2030 amb un milió d'immigrants més. El diari La Razón, declaracions de Juanma Moreno, diu que em treu el son perdre la llibertat i la independència. També dades. Telefònica ingressa 8.127 milions fins al març, deixa deute i es dispara un 5,8% a la borsa. Un altre punt també a La Razón, hi ha i menors, les noves armes que utilitzen els narcos en la seva estratègia. I de caire internacional, la notícia del dia, Xi Jinping adverteix a Trump que les relacions bilaterals depenen de Taiwan. Finalment, a l'ABC, les trampes de Sánchez amb fons europeus irriten a von der Leyen i també la imatge de portada és per Xi Jinping i Donald Trump amb l'advertència que s'allunyi de Taiwan si vol fer negocis amb la Xina. La línia vermella és ben clara.
0: Doncs gràcies, Josep, per repassar les portades d'avui divendres. El que fem ara és anar al portal de notícies del 3Cat Info, on llegim que Esquerra celebra dilluns un Consell Nacional extraordinari per avaluar el pacte de pressupostos. El govern i els republicans segellaran abans el pacte pel tren orbital, que han situat com a tema clau en la negociació dels comptes. D'altra banda, els docents completen la primera setmana de vagues després de la reunió fallida amb Educació. Les mobilitzacions es desplacen aquest divendres a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. També explica el 3Cat Info, 5è dia de vaga indefinida a l'educació al País Valencià i

0: Taiwan la convulsa història d'una illa en disputa constant i es planteja d'on ve el conflicte amb la Xina. Sota sobirania xinesa el 1949, l'illa es va convertir en refugi del Kuomintang després de perdre la guerra civil que els va enfrontar al Partit Comunista Xinès. D'altra banda, reediten el val escolar de 60 euros per al curs vinent amb novetats. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital. D'altra banda, dimiteix el ministre de Sanitat britànic i posa Starmer encara més contra les cordes. Wes Streeting diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta electoral i es perfila com un dels rivals per disputar-li el liderat laborista. I per acabar, arriba el 44è còmic Barcelona. Es fa aquest cap de setmana al recinte de Montjuïc, centrat en la cultura pop asiàtica i amb més d'un centenar d'autors convidats.
1: Bon dia, bona hora.
0: Les 8:38 minuts del matí, ho hem explicat abans, Lloret de Mar torna a alçar la veu aquest cap de setmana contra la discriminació i els discursos d'odi amb la celebració de Lloret contra la LGTBI-fòbia, una cita que coincideix amb el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Abans hem parlat amb la regidora d'Igualtat, ara ho fem, amb l'Ivan Soriano de l'Associació Plurals. Ivan, bon dia.
2: Bon dia, Rosa.
0: D'entrada, com es valora l'augment de les agressions contra el col·lectiu Espanya, segons dades que hem conegut recentment?
2: Doncs es valora amb un sentiment de preocupació perquè estem vivint uns temps en els que és més sovint del que ens pensàvem. O sigui, les agressions incrementen i des de l'Associació Plurals ja n'hem atès alguns casos ocorreguts a Lloret de Mar.
0: Com els ateneu vosaltres? És a dir, què feu quan us arriba un cas d'aquest tipus?
2: Bueno, tenim un marc de relació amb l'oficina de la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Blanes. El que fem és atenem a la persona en el moment en què ens truca i l'acompanyem, i el que intentem sempre és que hi hagi denúncia, perquè clar, les dades que tenim i en les que es basa aquest increment no són totes les agressions que succeeixen, perquè lamentablement moltes d'elles no són denunciades. I a partir d'aquí, seguir els protocols que té establerts l'administració d'acompanyament, denúncia i resituació i reparació del dany de la víctima.
0: Ivan, a què creus que es deu aquest increment?
2: Jo crec que es deu a una corrent ideològica que està malmetent contra la llibertat afectiva sexual de les persones, sobretot contra el de les persones trans, on la incidència de les agressions o de la lesbofòbia és en aquests moments pensem que és superior i que genera situacions molt tristes. O sigui, sembla que hi ha alguns grups ideològics que el que volen és com estan llançant constantment missatges que qüestionen la nostra forma de vida i la nostra forma de ser. Això existeix i en parlarem a l'acte de diumenge d'una forma positiva, perquè des del col·lectiu intentem malgrat els cops celebrar, però bueno, gràcies a que existeix una entitat com Plurals i gràcies a la feina que estem fent hem pogut ja recollir agressions succeïdes durant 2025 a Lloret de Mar.
0: Mm-hmm. És el que et volíem preguntar, Ivan. Diumenge és una jornada sobretot reivindicativa, del col·lectiu.
2: Sí, diumenge hem de recordar que el 17 de maig de l'any 1990 es va treure dintre de les categories de patologies l'homosexualitat. O sigui, és una forma molt recent, és una data molt recent. Estic parlant dels anys 90. I aquest dia, a nivell internacional, es va escollir com el dia per seguir treballant contra la LGTBI-fòbia, perquè encara hi hagi encantarà que es puguin pensar.

0: que tot està resolt, encara hi ha moltes coses per resoldre i hem de seguir lluitant, lamentablement.
1: Mm-hmm. És a dir, Ivan, el 17 de maig del 90, la homosexualitat va deixar de ser considerada una malaltia.
0: Sí, per l'OMS, sí.
1: És el que tu dius, és que no han passat tants anys. És una cosa de fa dos dies.
0: Sí, i contràriament, si mires xarxes socials, veus com hi ha una corrent social que s'entesten dir que els nostres reptes estan superats, però no ho és així, i això us ho puc ben garantir, perquè plurals amb aquests anys de recorregut que portem som conscients de les situacions de vulnerabilitat a les que s'enfronta molta gent del col·lectiu, no tota, però molta part de la gent del col·lectiu sí que està vivint situacions de vulnerabilitat important.
1: Ivan, com ha de ser la gala de diumenge? Hi ha moltíssima gent convidada i hi ha molts diferents temes, no?, que es tractaran. Volem que sigui reivindicativa de denúncia, però també, com tu dius, una part lúdica i positiva.
0: Sí, l'acte de diumenge és un luxe i qui hagi entès una mica la persona que ve a l'acte, segurament que ja té una entrada. Ve Carla Antonelli. Carla Antonelli, al marge del seu activisme polític, és una de les persones que més ha fet pel col·lectiu LGTBI, i no només pel col·lectiu LGTBI, o sigui, que més ha fet per aconseguir una societat més lliure que actualment tenim en escena, no? La Carla Antonelli és una senadora, actualment és senadora, però ha sigut activista, han fet fins i tot vagues de fam per defensar els nostres drets, i va ser una de les màximes propulsores del matrimoni igualitari que es va aprovar en el 2005. És una persona molt... Jo he parlat amb ella diferents vegades per telèfon en tot aquest procés de preparació, i realment té una conversació de molt alt nivell. I a part, tenim altres aspectes que hem preparat amb molt de carinyo, sempre centrats en el tema que ens ocuparan, però que faran un acte molt bonic.
1: Doncs recollim tota aquesta informació. Ivan Soriano, de Plurals, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Bon dia, Rosa, gràcies.

0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
1: 8:45 del matí, seguim amb el cap de setmana amb les diferents propostes culturals que trobem aquests dies a Lloret de Mar. Avui mateix, concurs de daiquiris per a cambrers professionals previst en el restaurant Àtics. L'anomenat Golden Daiquiri canvia de format i es farà a la tarda i es complementa amb unes xerrades prèvies que vinculen el daiquiri amb el rom, el cafè i el cava. Ens en parla un dels organitzadors, David Barba, d'Amargura Cultura.
2: Començarà la competició a partir de les 6, amb 5 participants, que com deies tu, doncs sí que hi haurà gent professional, però també, com sabeu, sempre el guanyador del Premi Guades, ho vam instaurar amb l'Escola d'Hostaleria, doncs els guanyadors del Premi Guades tenen dret a participar o tenen una invitació per participar i defensar el títol de l'Escola d'Hostaleria, doncs en el The Golden Daiquiri. Per tant, repetirem, i en aquest cas per partida doble, amb l'Ainhoa i amb en David de Sant Cugat i del Coll Rodés, doncs defensant també i, bueno, diguem que competint al costat de gent que ja està acostumada a treballar doncs, darrere la gala, no?
3: El Golden Daiquiri compta amb 5 participants i també estan convidats els guanyadors del concurs Miquel Boades. El concurs és aquest divendres a les 4 de la tarda al restaurant Àtics.

0: Avui és divendres i toca Nit de Piano amb la violoncel·lista Sveta Truska i la pianista Irina Morland, que oferiran un concert marcat per l'elegància i l'emoció, amb un repertori de compositors com Mozart, César Franck i Alexei Sor, entre d'altres.
1: Sveta explica que l'acompanya aquesta pianista americana, que és el primer cop que actua a Catalunya, i que a totes dues els fa molta il·lusió interpretar aquest concert avui a Lloret.
2: Per a mi és molt especial participar en Festival de Lloret del Mar i tocarem concert amb la pianista nord-americana Irina Morland. Per a ella també és molt especial perquè és el primer concert que farà al territori espanyol i català. Mai ha estat a Barcelona i està molt, molt, molt contenta de participar en el Festival de Lloret del Mar. Justament amb ella vam preparar el programa molt interessant. Tocarem sonata de Mozart, una sonata molt lírica. També tocarem dos moviments de sonata de Franck, que és per violí i està transcrita per al cello. També tocarem música d'Alexei Sor, és un compositor rus nord-americà, i també cadascú tocarà un solo.
0: Durant la ballada, la Irina i la Sveta alternaran peces de solo i altres que tocaran plegades. El concert culminarà amb una de les creacions més conegudes de Vittorio Monti i el tradicional Cant dels Ocells.
1: El cicle Nits de Piano continua aquest divendres, doncs, al Teatre de Lloret, a les 8 del vespre.
0: Passem a demà, en què l'Associació de Dones L'Aurora organitza la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia, que tindrà lloc aquest dissabte al matí a la plaça Pere Torrent.
1: La jornada comptarà amb dones científiques de Lloret de Mar que explicaran la seva trajectòria professional, així com amb professores i alumnes del Coll i Rodés que presentaran experiments i treballs de recerca.
0: A més, exposaran cartells amb el recorregut professional de diverses científiques locals. Un cop finalitzi la fira, l'exposició es podrà visitar durant 15 dies a la biblioteca.
1: Segons l'Associació de Dones L'Aurora, impulsora del projecte, l'edició d'enguany vol posar en valor el paper de les dones en l'àmbit científic i tecnològic sota el concepte STEAM, que integra ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.
0: La idea és inspirar nenes i joves a estudiar, si ho volen, aquest tipus de graus. Escoltem Maite Rodríguez, de L'Aurora.
3: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquestes grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin: ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
0: La fira centrada enguany en les dones científiques es du a terme aquest dissabte al matí a la plaça Pere Torrent. Anem amb més propostes. Los herederos del silencio és el títol del llibre que es presentarà dissabte a la biblioteca. L'autora és Angelique Fitzner.
4: Presentaré la meva novena novel·la, Los herederos del silencio, a la biblioteca Lloret de Mar, acompanyada de Joan Bernard Montero, que ha sigut una persona que m'ha ajudat molt a la elaboració i a la confecció d'aquesta novel·la, que la veritat està ambientada a Lloret de Mar, sobretot en el sanatori La Torre Cap d'Arà. És una novel·la històrica policíaca, pràcticament des de primers del segle XX fins a finals del segle XX, són quasi uns 100 anys.
0: La presentació de Los herederos del silencio és aquest dissabte a 11:45 del matí a la biblioteca. I seguim, Lloret de Mar s'assuma un any més al Dia Internacional dels Museus. Ens explica com la regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich.
5: Del 16 al 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, no? Llavors, el que hem volgut fer des de Patrimoni és el 16 de maig fer la Nit dels Museus al Museu del Mar a les 8 de la tarda. Hi haurà una visita guiada de quan érem negres, que ens explicaran, doncs, això, no? El nostre patrimoni, el nostre llegat antic que té Lloret de Mar, no? amb aquesta presència també del món dels esclaus i així, i ens fan una visita guiada al Museu del Mar espectacular. A més, el dia 18 de maig fem la jornada de portes obertes a les 5, també al Museu del Mar, i la fem també a la Masia de Can Saragossa. Tot això englobat al Dia Internacional dels Museus, que es fa del 16 al 18 de maig. Recordem que tot això són jornades obertes, totalment gratuïtes, però s'ha de fer reserva prèvia per tindre l'aforament una miqueta controlat.
0: Seguim en plana cultural. La companyia La Fatal presenta aquest dissabte a Lloret de Mar Visila, un espectacle que parteix d'una llegenda de l'illa africana de Bioko per reflexionar sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa. Escoltem una de les autores, Amada Boquesa.
6: Visila és una història d'apropiació i a través dels personatges de Visila i de Modest Janeca va ser l'escultor que va fer i va erigir la primera escultura de Visila, que era un home català. A través d'aquests dos personatges i de les nostres pròpies identitats, doncs pretenem posar-ho sobre la taula i adonar-nos dels processos i de les coses que passen quan assolim i donem per fet que una figura és nostra quan no ho és, saps? I les conseqüències que això pot tenir.
0: Visila es podrà veure dissabte al teatre a partir de les 8 del vespre. Passem a diumenge. El Casal de l'Obrera representa la comèdia Votació Extraordinària sobre una comunitat de veïns ben esbojarrada. Escoltem el president de l'agrupació, Josep Maria Lloberes.
7: Estem parlant d'una comunitat, o que està passant a moltes comunitats de veïns, que ja ho tenen tot previst, en aquest cas volen posar l'ascensor, quasi estan d'acord, i en aquell moment un s'ha envengut a un dels pisos, que ho agafa una inquilina, una noia jove, i aquí hi ha molts de problemes. I d'aquí va la qüestió, però al final acaba molt bé.
0: L'obra Votació Extraordinària és aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
8: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: 8:54 del matí. Seguim amb aquesta setmana dedicada a conèixer dones científiques de Lloret. Avui ens centrem en Montserrat Palau Dalmas, que és doctora en Biologia i responsable de qualitat de laboratori d'una farmacèutica que explica els beneficis que la ciència pot aportar a les joves.
9: Hola, sóc Montse Palau Dalmas, responsable de qualitat d'una empresa farmacèutica. I el treball al laboratori és quelcom molt dinàmic. Sempre hi ha imprevistos a resoldre, noves implementacions, consultes dels clients, auditories, un munt de coses que representen un repte diari al que fer front i que fa que no ens avorrim mai. Aquesta feina m'ha permès viatjar molt, fent congressos, conèixer molta gent, m'ha ensenyat a superar obstacles, a parlar en públic, que és una feina molt completa que et permet aprendre moltíssim cada dia. Els reptes científics que es plantegen cada vegada que hi ha problemes que t'obliguen a investigar per què hi ha aquell problema, com el podem resoldre. Estem en aprenentatge constant. Crec que és una cosa que no acabarem mai d'aprendre tot el que representa la nostra feina. Per tot això, recomano qualsevol noia que vulgui dedicar-s'hi, que s'hi llenci de cap, perquè val molt, molt la pena.
0: Anem ara amb una altra dona lloretenca i científica, la investigadora Laura Pérez Crespo, que ha desenvolupat una trajectòria centrada en la salut poblacional i les epidèmies.
10: Bon dia, el meu nom és Laura Pérez Crespo i actualment sóc epidemiòloga en el grup de recerca Real World Epidemiology en l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària i Diab Jordi Gol, aquí a Barcelona. Què m'aporta ser epidemiòloga? Doncs ser epidemiòloga m'aporta sobretot la sensació d'estar contribuint en la vida de les persones. M'ensenya que la ciència té un poder enorme per poder canviar vides. Concretament, en el nostre grup de recerca treballem amb dades que s'anomenen dades del món real, que són dades específicament que es recullen en els centres d'atenció primària de tota Catalunya, és a dir, dels CAPs. Què vol dir això? Això vol dir que darrere de cada dada que nosaltres analitzem, doncs hi ha persones, hi ha famílies i fins i tot hi ha comunitats senceres que es poden beneficiar de millors decisions en salut, d'una prevenció de malalties més eficaç o fins i tot poden entendre quins factors influeixen en la seva salut gràcies als nostres projectes de recerca. em sento molt realitzada amb la meva feina, perquè tot i que a vegades penses que és un treball exigent, és molt gratificant saber que el teu treball té un impacte real a la vida de les persones i que d'alguna manera estàs contribuint a construir una societat més sana. I per últim, quin és el missatge que li donaria a les joves lloretenques que es volen dedicar a la ciència? Doncs seria un missatge molt clar, i és que mantinguin i no perdin la curiositat per la ciència, perquè al final la ciència el que necessita són dones que tinguin inquietuds, valentes, amb ganes de pensar, i que al final s'atreveixin a imaginar un món millor. I també els diria que a vegades sembla que els resultats dels nostres estudis són petits o insignificants, però que poden acabar tenint un impacte enorme.
0: Aquestes dones científiques, doncs, són Aurora i són Estim, i poden inspirar nenes i joves a fer una carrera com elles.

0: Dos minuts i arribem a les 9 del matí. Estem a la recta final de l'informatiu d'aquest divendres, dia 15 de maig, en què hem explicat que Lloret de Mar alçarà la veu contra la LGTBI-fòbia en una gala diumenge de denúncia i també reivindicació. En aquest cas, l'acte inclourà una conversa entre la senadora Carla Antonelle i el periodista lloretenc Daniel Borrego, així com diverses propostes artístiques de denúncia i homenatge a les víctimes de la LGTBI-fòbia. La commemoració arriba en un context preocupant, segons dades recents. Les agressions i incidents d'odi contra persones del col·lectiu a Espanya s'han doblat al llarg del 2025. A més, un estudi estima que més de 800.000 persones han patit agressions físiques o verbals, mentre que prop del 40% assegura haver viscut situacions d'odi, discriminació o bé assetjament. Hem parlat d'aquest tema amb la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, i també amb Ivan Soriano de Plurals, que ens han explicat que diumenge serà una jornada de denúncia de discriminació, però també que hi haurà una part lúdica i de celebració important que es durà a terme, com diem, en aquesta jornada que es du a terme diumenge a la tarda en el teatre. D'altra banda, en plana esportiva hem parlat d'aquest partit transcendental que afronta el Club Hoquei Lloret aquest dissabte a les 5 de la tarda aquí a casa, en què es juga l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal i també el títol de campió de Lliga a l'Hoquei Lliga Plata. D'altra banda, la Primera Catalana de Futbol posa el punt i final aquest cap de setmana amb un derbi lloretenc entre el Club de Futbol Lloret, que buscarà la classificació per als play-off d'ascens davant d'una Juventus que ja no s'hi juga res. A més, diumenge s'acull el 6è míting de l'ascens i amb prop de 300 atletes i entrada al calendari de la World Athletics, que consolida la projecció internacional. I des de l'Àngels Alemany ens han explicat que han hagut de suspendre o posposar, més ben dit, la cursa dedicada a l'Eric, un alumne que va morir de càncer el 2021 i que es durà a terme el dia 28 de maig aquí a Lloret de Mar. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi un dia més.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Visita l'exposició fotogràfica Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1,50 euros. Horari de visita de dilluns a diumenge de 10 a 2 quarts d'una del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
3: Tengo paz. Ready to spread your vibes?
4: Spread them well.
3: Around the world.
4: Around the world.
3: Around the world.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: rove.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret. Al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Dones de Lloret de Mar que es dediquen a la ciència i que poden ser un exemple per a futures científiques. Avui ens centrem a Montserrat Palau del Mas, doctora en Biologia i responsable de qualitat de laboratori d'una farmacèutica, per explicar els beneficis que la ciència pot aportar a les nostres joves.
5: I el treball al laboratori és quelcom molt dinàmic. Sempre hi ha imprevistos a resoldre, noves implementacions, consultes dels clients, auditories, un munt de coses que representen un repte diari al que fer front i que fa que no ens avorrim mai. Aquesta feina m'ha permès viatjar molt, fent congressos, conèixer molta gent, m'ha ensenyat a superar obstacles, a parlar en públic. És una feina molt completa que et permet aprendre moltíssim cada dia. Els reptes científics que es plantegen cada vegada que hi ha problemes, que t'obliguen a investigar per què hi ha aquell problema, com el podem resoldre. Estem en aprenentatge constant. Crec que és una cosa que no acabarem mai d'aprendre, tot el que representa la nostra feina. Per tot això, recomano qualsevol noia que vulgui dedicar-s'hi, que s'hi llenci de cap, perquè val molt, molt la pena.
4: Anem amb una altra dona lloretenca i científica. És la investigadora Laura Pérez Crespo, que ha desenvolupat una trajectòria centrada en la salut poblacional i en les epidèmies. El resultat de la seva feina han estat reconeguts en diverses ocasions.
6: Doncs ser epidemiòloga m'aporta sobretot la sensació d'estar contribuint en la vida de les persones. M'ensenya que la ciència té un poder enorme per poder canviar vides. Concretament, en el nostre grup de recerca treballem amb dades que s'anomenen dades del món real, que són dades específicament que es recullen en els centres d'atenció primària de tota Catalunya, és a dir, dels CAPs. Darrere de cada dada que nosaltres analitzem, doncs hi ha persones, hi ha famílies i fins i tot hi ha comunitats senceres que es poden beneficiar de millors decisions en salut, d'una prevenció de malalties més eficaç o fins i tot poden entendre quins factors influeixen en la seva salut gràcies als nostres projectes de recerca. Em sento molt realitzada amb la meva feina perquè, tot i que a vegades penses que és un treball exigent, és molt gratificant saber que el teu treball té un impacte real a la vida de les persones i que d'alguna manera estàs contribuint a construir una societat més sana.
4: L'Aurora organitza aquest dissabte una fira dedicada a les dones científiques de Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar s'assuma un any més al Dia Internacional dels Museus amb un programa d'activitats que s'allarga del 16 al 18 de maig i que proposa una visita guiada i portes obertes. Des de Patrimoni s'ha impulsat una programació especial que comença demà amb la visita guiada Quarent amb Negrés sobre la part més fosca dels indians, sovint força invisibilitzada i que el relaciona de manera directa amb l'esclavatge. La iniciativa es complementarà dilluns amb portes obertes al Museu del Mar i també a Can Saragossa. Escoltem la regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich.
3: Del 16 al 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, no? Llavors, el que hem volgut fer des de Patrimoni és el 16 de maig fer la nit dels museus al Museu del Mar a les 8 de la tarda. Hi haurà una visita guiada de Quan érem negres, que ens explicaran doncs això, no? El nostre patrimoni, el nostre llegat antic que té Lloret de Mar, no? Amb aquesta presència també del món dels esclaus i així, i ens fan una visita guiada al Museu del Mar espectacular. A més, el dia 18 de maig fem la jornada de portes obertes a les 5 també al Museu del Mar i la fem també a la Masia de Can Saragossa. Tot això englobat al Dia Internacional dels Museus que es fa del 16 al 18 de maig. Recordem que tot això són jornades obertes totalment gratuïtes, però s'ha de fer reserva prèvia per tindre l'aforament una miqueta controlat.
2: En tots els casos, l'entrada és gratuïta, però requereix reserva prèvia a la pàgina web de Patrimoni. Passem a diumenge, en què el Casal de l'Obrera presenta l'obra Votació Extraordinària. En el marc dels 75 anys, l'escenari serà l'espai on hi conviurà una comunitat de veïns ben esbojarrada. L'obra, que dirigeix Albert Martí, és una comèdia per a tots els públics. Donem pas al president de l'agrupació teatral, Josep Maria Lloberes.
4: Bueno, nosaltres fem aquesta obra, abans de tot està dintre del 75 aniversari que fem, i una de les obres és aquesta que ens fan un grup de Mataró, que es diu Foment de Mataró. Nosaltres amb ells col·laborem, també hem anat a fer alguna obra, vam anar a fer l'any passat Besos, fa un parell d'anys Besos, i ara han vingut ells a fer l'intercanvi. Aquesta obra és molt curiosa perquè dic, ara l'han estrenat ells a Mataró, ja la vindran a fer aquí a Lloret. Primer es va escriure com pel cine, van fer el mateix escritor, que és en Santiago Requejo, va fer la versió en cine, va tindre molt d'èxit i llavors van fer l'arreglo perquè es pogués fer en teatre.
2: L'arribada d'un nou llogater coincideix amb la votació pel canvi d'ascensor i la tensió no para de pujar. Els prejudicis i els draps bruts d'alguns veïns surten a la llum.
4: Estem parlant d'una comunitat, o que està passant a moltes comunitats de veïns, que ja ho tenen tot previst, en aquest cas volen posar l'ascensor, quasi estan d'acord, i en aquell moment un s'ha envengut a un dels pisos, que agafa una inquilina, una noia jove, i aquí hi ha molts de problemes, i aquí va la qüestió, però al final acaba molt bé.
2: L'obra Votació Extraordinària és aquest diumenge a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Avui el temps continuarà ben mogut i atenció perquè el pas d'un front polar farà que les temperatures toquin fons. Una jornada molt fresca, més digna de principis de primavera que no pas de mitjans de maig. La màxima amb prou feina s'assolirà als 16 o 17 graus, Déu-n'hi-do, i tot plegat amb força nuvolositat, risc de ruixats dispersos al llarg del dia, també al matí, i serà a la tarda quan hi haurà aquesta possibilitat, aquesta tongada de xàfecs, tempestes en més comarques que també arribaran aquí a la zona de la Selva Marítima. Per tant, pendents del cel, especialment la segona part del dia, perquè ruixats que poden ser intensos, de fet hi ha una alerta activada, alerta groga per part del Meteocat, per tempestes que poden deixar més de 20 litres en només mitja hora aquí a la selva, però també en altres comarques. I de cara als pròxims dies, al cap de setmana, què ha de passar? Doncs bé, dissabte força més calma, amb cel variable, en principi poc risc de ruixats. Això sí, atenció a aquesta propera nit, perquè les temperatures toquen fons, ens espera una nit ben freda, també a primeres hores del matí, i demà el mercuri continuarà molt frenat. Diumenge recupera una mica més la temperatura, una mica d'inestabilitat, variabilitat, no es descartaria algun ruixat, poca cosa sembla a la selva marítima, i sembla, això sí, que la setmana que ve l'anticicló s'instal·larà amb més calma, sobretot a partir de dimarts, i temperatures cap amunt.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 13 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
6: Més info a novaradiodret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Emoció de primer ordre aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip es juga a casa l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal i també a títol de campió a l'Hoquei Lliga Plata en una última jornada que és decisiva. I és que el conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Escoltem el tècnic de Lloret, Manel Díez.
5: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i depèn de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança i el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
4: Davant de Lloret hi ha un rival ofensivament molt perillós, el Mataró.
5: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hockey Lliga, ai, de set, de l'Hockey Plata, estan al seu equip, que són l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
4: El partit es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports, on el club espera omplir les grades per empènyer l'equip a una jornada històrica. Seguim en plana esportiva. La primera catalana de futbol posa el punt i final aquest cap de setmana amb un derbi lloretenc. El club de futbol Lloret buscarà la classificació per als play-offs d'ascens davant d'una Juventus que ja no s'hi juga res. Escoltem el tècnic de Lloret, Amós Gasca.
6: S'imagina un partit molt diferent al de l'anada, perquè a l'anada els dos estàvem allà, els dos tenien moltes opcions i ara mateix, en canvi, ells no juguen res, nosaltres no depenem de nosaltres mateixos, per tant, crec que pot ser un partit una mica més descafeinat del que hagués sigut si els dos ens juguéssim coses o si nosaltres depenguéssim de nosaltres mateixos. Evidentment, no deixa de que és un derbi, de que nosaltres sortirem amb tot per mirar de guanyar el partit, però crec que no hi haurà ni la intensitat ni la tensió que va haver-hi en el partit de l'anada.
4: El partit entre la Juventus i el Club de Futbol Lloret es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Camp del Molí. La jornada també deixa partits en bàsquet. El sènior masculí disputarà la 28a jornada de la Supercopa amb un desplaçament a la pista de l'Espanyol, que serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. També juga el sènior femení del bàsquet en la jornada 26 de la Primera Catalana. Serà davant del Vilassar de Dalt aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló del Molí. Encara en plana esportiva, Lloret de Mar viurà aquest cap de setmana una gran festa de l'atletisme amb la celebració del míting a Cerco, la 6a edició que organitza la Sansi. Escoltem el seu president, José Luis Blanco.
7: El diumenge 17 de maig tenim el 6è míting a Cerco, que organitzem amb la Sansi a la pista atletisme de Lloret i bueno, ja serà la 6a edició. L'any passat bueno, vam fer molt bones marques, entre elles el rècord d'Espanya de Marta Mitjans, la prova de 600 metres, i per primera edició tindrem el míting al calendari de la World Athletics, que és el calendari internacional, i bueno, formaran part diferent d'unes proves del 100 metres, la més curta, fins al 5.000, la més llarga, i també serà campionat gironí. També col·laborarem amb les proves d'Àngels Alemanys de divendres 15 de maig, i que participaran 700 menors, amb la qual cosa doncs, bueno, serà una jornada atlètica a la pista d'atletisme de Lloret. tot un cap de setmana.
4: El míting d'atletisme previst aquest diumenge a la tarda l'organitza la Sansi amb el suport de l'Ajuntament, la Federació Catalana d'Atletisme, la Diputació de Girona i també el Consell Comarcal de la Selva. I volem afegir abans d'acabar que la cursa solidària Eric Corrent per tu, prevista aquest divendres, s'ha hagut de suspendre per la pluja i es durà a terme el proper 28 de maig.
8: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

centre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. La ciència i la tecnologia són professions o carreres que estan encara associades més als homes, però hi ha dones de Lloret que trenquen els esquemes i que inspiren futures científiques. Un exemple és Maria del Mar Alsina, enginyera agrònoma i doctora en sistemes agrícoles, forestals i alimentaris, amb una tesi centrada en la resposta de les vinyes a l'estrès hídric. Des de l'any passat s'ha incorporat a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per liderar la recerca a les vinyes. L'escoltem.
3: La meva feina m'aporta moltes coses. Potser la que més personalment m'afecta és el creixement personal, el aprendre cada dia, l'enfrontar-me a nous reptes i anar avançant, no? Des de sempre m'han motivat els reptes, m'han motivat més que els reptes a entendre com funcionen els sistemes, el perquè de cada procés. Entendre i anar posant les peces juntes per fer-me la meva pròpia pel·lícula de les coses, no? Si m'ho permeteu dir així. És superagraït tenir una feina en la que bàsicament el que faig és això. Faig preguntes i busco les respostes. Recopilo informació, o sigui, amb el que han fet altres investigadors, amb els meus propis experiments, i amb aquest coneixement intento posar les peces juntes per resoldre, doncs, reptes, en el meu cas, reptes doncs, de l'agricultura i de com les plantes s'adapten als estressos ambientals, no? Com ara la sequera o les altes temperatures, la salinitat. Em permet també sentir que estic fent alguna cosa bona per la societat.
2: Tant ella com altres dones científiques es dedica a una fira femenina aquest dissabte a Lloret de Mar de la mà de l'associació L'Aurora.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Ei, hola.
2: Hola, res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret. El Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Aquest diumenge se celebra la gala Lloret contra la LGTBI-fòbia, una jornada reivindicativa i també festiva que coincideix amb el Dia Internacional. L'acte que organitzen l'Ajuntament i Plurals arriba en un context marcat per l'augment de les agressions contra el col·lectiu a Espanya. Segons les dades del 2025, els incidents d'odi contra persones LGTBIQ+ s'ha duplicat en només un any. A més, un estudi estima que més de 800.000 persones del col·lectiu han patit agressions físiques o verbals durant el darrer any, mentre que el 42% assegura haver viscut situacions d'odi, discriminació o assetjament. Els informes també alerten especialment de l'impacte dels discursos d'odi a les xarxes socials i de la vulnerabilitat de persones joves i trans. Donem pas a Ivan Soriano, de Plurals.
5: Les agressions incrementen i des de l'associació Plurals ja n'hem atès alguns casos ocorreguts a Lloret de Mar. Ja tenim a la persona en el moment en què ens truca i l'acompanyem, i el que intentem sempre és que hi hagi denúncia, perquè clar, les dades que tenim i en les que es basa aquest increment no són totes les agressions que succeeixen, perquè lamentablement moltes d'elles no són denunciades. Es deu a una corrent ideològica que està malmetent contra la llibertat afectiva sexual de les persones, sobretot contra la de les persones trans, on la incidència de les agressions o de la LGTBI-fòbia en aquest moment pensem que és superior i que genera situacions molt tristes.
4: La regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, afegeix que a Lloret no hi ha espai per a l'odi.
6: A mi això em produeix una barreja de tristesa, no?, i d'indignació, perquè tenir aquestes dades és un fracàs, no?, per la societat. Les dades ens diuen que no ens podem relaxar, perquè això no són xifres, són persones, són veïns, són veïnes de Lloret que pateixen, i aquest augment d'odi jo crec que és el resultat de discursos que qüestionen la nostra diversitat, i per això des de la política local hem de ser un mur, no?, contra aquesta intolerància. A Lloret no hi ha espai per l'odi, i precisament per això hem de fer actes com aquest de diumenge, no?, que és per educar, per visibilitzar i també per protegir.
4: El 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una data que commemora que l'homosexualitat deixés de ser considerada una malaltia per part de la OMS l'any 1990. Pel que fa a la gala d'aquest diumenge, serà reivindicativa i de denúncia, però també amb una vessant positiva i cultural. Un dels plats forts serà la participació de la senadora i activista trans Carla Antonelli. Amb ella xerrarà el periodista lloretenc Daniel Borrego. Durant la gala es lliurarà el Premi Tortuga d'Or, impulsat per Plurals, que reconeix trajectòries compromeses amb la defensa dels drets LGTBIQ+. Tot plegat començarà a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: de la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
1: Por fin es viernes.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Dones de Lloret de Mar que es dediquen a la ciència i que poden ser un exemple per a futures científiques. Avui ens centrem a Montserrat Palau del Mas, doctora en Biologia i responsable de qualitat de laboratori d'una farmacèutica, per explicar els beneficis que la ciència pot aportar a les nostres joves.
4: I el treball al laboratori és quelcom molt dinàmic. Sempre hi ha imprevistos a resoldre, noves implementacions, consultes dels clients, auditories, un munt de coses que representen un repte diari al que fer front i que fa que no ens avorrim mai. Aquesta feina m'ha permès viatjar molt, fent congressos, conèixer molta gent, m'ha ensenyat a superar obstacles, a parlar en públic. És una feina molt completa que et permet aprendre moltíssim cada dia. Els reptes científics que es plantegen cada vegada que hi ha problemes que t'obliguen a investigar per què hi ha aquell problema, com el podem resoldre. Estem en aprenentatge constant. Crec que és una cosa que no acabarem mai d'aprendre, tot el que representa la nostra feina. Per tot això, recomano qualsevol noia que vulgui dedicar-s'hi que s'hi llenci de cap, perquè val molt, molt la pena.
3: Anem amb una altra dona lloretenca i científica. És la investigadora Laura Pérez Crespo, que ha desenvolupat una trajectòria centrada en la salut poblacional i en les epidèmies. El resultat de la seva feina han estat reconeguts en diverses ocasions.
5: Doncs ser epidemiòloga m'aporta sobretot la sensació d'estar contribuint en la vida de les persones. M'ensenya que la ciència té un poder enorme per poder canviar vides. Concretament, en el nostre grup de recerca treballem amb dades que s'anomenen dades del món real, que són dades específicament que es recullen en els centres d'atenció primària de tota Catalunya, és a dir, dels CAPs. Darrere de cada dada que nosaltres analitzem, doncs hi ha persones, hi ha famílies i fins i tot hi ha comunitats senceres que es poden beneficiar de millors decisions en salut, d'una prevenció de malalties més eficaç o fins i tot poden entendre quins factors influeixen en la seva salut gràcies als nostres projectes de recerca. Em sento molt realitzada amb la meva feina perquè, tot i que a vegades penses que és un treball exigent, és molt gratificant saber que el teu treball té un impacte real a la vida de les persones i que d'alguna manera estàs contribuint a construir una societat més sana.
3: L'Aurora organitza aquest dissabte una fira dedicada a les dones científiques de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar s'assuma un any més al Dia Internacional dels Museus amb un programa d'activitats que s'allarga del 16 al 18 de maig i que proposa una visita guiada i portes obertes. Des de Patrimoni s'ha impulsat una programació especial que comença demà amb la visita guiada Quarent amb Negrés sobre la part més fosca dels indians, sovint força invisibilitzada i que el relaciona de manera directa amb l'esclavatge. La iniciativa es complementarà dilluns amb portes obertes al Museu del Mar i també a Can Saragossa. Escoltem la regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich.
5: Del 16 al 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, no? Llavors, el que hem volgut fer des de Patrimoni és el 16 de maig fer la nit dels museus al Museu del Mar a les 8 de la tarda. Hi haurà una visita guiada de Quan érem negres, que ens explicaran doncs això, no? El nostre patrimoni, el nostre llegat antic que té Lloret de Mar, no? Amb aquesta presència també del món dels esclaus i així, i ens fan una visita guiada al Museu del Mar espectacular. A més, el dia 18 de maig fem la jornada de portes obertes a les 5 també al Museu del Mar i la fem també a la Masia de Can Saragossa. Tot això englobat al Dia Internacional dels Museus que es fa del 16 al 18 de maig. Recordem que tot això són jornades obertes totalment gratuïtes, però s'ha de fer reserva prèvia per tindre l'aforament una miqueta controlat.
4: En tots els casos, l'entrada és gratuïta però requereix reserva prèvia a la pàgina web de Patrimoni. Passem a diumenge en què el Casal de l'Obrera presenta l'obra Votació Extraordinària. En el marc dels 75 anys, l'escenari serà l'espai on hi conviurà una comunitat de veïns ben esbojarrada. L'obra que dirigeix Albert Martí és una comèdia per a tots els públics. Donem pas al president de l'agrupació teatral, Josep Maria Lloberes.
6: Bueno, nosaltres fem aquesta obra, abans de tot està dintre del 75 aniversari que fem, i una de les obres és aquesta que ens fan un grup de Mataró, que es diu Foment de Mataró. Nosaltres amb ells col·laborem, també hem anat a fer alguna obra, vam anar a fer l'any passat fa un parell d'anys Besos, i ara han vingut ells a fer l'intercanvi. Aquesta obra és molt curiosa perquè dic ara l'han estrenat ells a Mataró, ja la vindran a fer aquí a Lloret. Primer es va escriure com pel cine, van fer el mateix escritor, que és en Santiago Requejo, va fer la versió en cine, va tindre molt d'èxit i llavors van fer l'arreglo perquè es pogués fer en teatre.
4: L'arribada d'un nou llogater coincideix amb la votació pel canvi d'ascensor i la tensió no para de pujar. Els prejudicis i els draps bruts d'alguns veïns surten a la llum.
6: Estem parlant d'una comunitat, o que està passant a moltes comunitats de veïns, que ja ho tenen tot previst, en aquest cas volen posar l'ascensor, quasi estan d'acord, i en aquell moment un s'han vengut a un dels pisos, que ho agafa una inquilina, una noia jove, i aquí hi ha molts de problemes, i aquí va la qüestió, però al final acaba molt bé.
4: L'obra Votació Extraordinària és aquest diumenge a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
8: You can't love yourself. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
9: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bottle.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes. Nova Ràdio Lloret,

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Emoció de primer ordre aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip es juga a casa l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal i també a títol de campió a l'Hoquei Lliga Plata en una última jornada que és decisiva. I és que el conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Escoltem el tècnic de Lloret, Manel Díez.
4: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i dependre de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança i el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
3: Davant del Lloret hi ha un rival ofensivament molt perillós, el Mataró.
4: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hockey Lliga, ai, del set, de l'Hockey Plata, estan al seu equip, que són l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
3: El partit es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda en el Pavelló Municipal d'Esports, on el club espera omplir les grades per empènyer l'equip a una jornada històrica. Seguim en plana esportiva. La primera catalana de futbol posa el punt i final aquest cap de setmana amb un derbi lloretenc. El club de futbol Lloret buscarà la classificació per als play-offs d'ascens davant d'una Juventus que ja no s'hi juga res. Escoltem el tècnic de Lloret, Amós Gasca.
5: S'imagina un partit molt diferent al de l'anada, perquè a l'anada els dos estàvem allà, els dos tenien moltes opcions i ara mateix, en canvi, ells no juguen res, nosaltres no depenem de nosaltres mateixos, per tant, crec que pot ser un partit una mica més descafeinat del que hagués sigut si els dos ens juguéssim coses o si nosaltres depenguéssim de nosaltres mateixos. Evidentment, no deixa de que és un derbi, de que nosaltres sortirem amb tot per mirar de guanyar el partit, però crec que no hi haurà ni la intensitat ni la tensió que va haver-hi en el partit de l'anada.
3: El partit entre la Juventus i el Club de Futbol Lloret es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Camp del Molí. La jornada també deixa partits en bàsquet. El sènior masculí disputarà la 28a jornada de la Supercopa amb un desplaçament a la pista de l'Espanyol, que serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. També juga el sènior femení del bàsquet en la jornada 26 de la Primera Catalana. Serà davant del Vilassar de Dalt aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló del Molí. Encara en plana esportiva, Lloret de Mar viurà aquest cap de setmana una gran festa de l'atletisme amb la celebració del míting a Cerco, la 6a edició que organitza la Sansi. Escoltem el seu president, José Luis Blanco.
6: El proper diumenge, 17 de maig, tenim el 6a míting a Cerco, que organitzem amb la Sansi a la pista atletisme de Lloret i, bueno, ja serà la 6a edició. L'any passat, bueno, vam fer molt bones marques, entre elles el rècord d'Espanya de Marta Mitjans, la prova de 600 metres, i per primera edició tindrem el míting al calendari de la World Athletics, que és el calendari internacional, i, bueno, formaran part diferent d'unes proves del 100 metres, la més curta, fins al 5.000, la més llarga, i també serà campionat gironí. També col·laborarem amb les proves d'Àngels Alemanys de divendres 15 de maig, i que participaran 700 menors, amb la qual cosa, doncs, bueno, serà una jornada atlètica a la pista d'atletisme de Lloret. tot un cap de setmana.
3: El míting d'atletisme previst aquest diumenge a la tarda l'organitza la Sanci amb el suport de l'Ajuntament, la Federació Catalana d'Atletisme, la Diputació de Girona i també el Consell Comarcal de la Selva. I volem afegir abans d'acabar que la cursa solidària Eric Corrent per tu, prevista aquest divendres, s'ha hagut de suspendre per la pluja i es durà a terme el proper 28 de maig.
7: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
8: Bona tarda. Risc de ruixats dispersos al llarg del dia i serà a la tarda quan hi haurà aquesta possibilitat, aquesta tongada de xàfecs, tempestes en més comarques que també arribaran aquí a la zona de la Selva Marítima. Per tant, pendents del cel, especialment la segona part del dia, perquè ruixats que poden ser intensos. De fet, hi ha una alerta activada, alerta groga per part del Meteocat, per tempestes que poden deixar més de 20 litres en només mitja hora, aquí a la selva, però també en altres comarques. I de cara als pròxims dies, al cap de setmana, què ha de passar? Doncs bé, dissabte força més calma, amb cel variable, en principi poc risc de ruixats. Això sí, atenció a aquesta propera nit, perquè les temperatures toquen fons, ens espera una nit ben freda, també a primeres hores del matí, i demà el mercuri continuarà molt frenat. Diumenge recupera una mica més la temperatura, una mica d'inestabilitat, variabilitat, no es descartaria algun ruixat, poca cosa sembla a la selva marítima, i sembla, això sí, que la setmana que ve l'anticicló s'instal·larà amb més calma, sobretot a partir de dimarts, i temperatures cap amunt.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 14 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: sempre.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La ciència i la tecnologia són professions o carreres que estan encara associades més als homes, però hi ha dones de Lloret que trenquen els esquemes i que inspiren futures científiques. Un exemple és Maria del Mar Alsina, enginyera agrònoma i doctora en sistemes agrícoles, forestals i alimentaris, amb una tesi centrada en la resposta de les vinyes a l'estrès hídric. Des de l'any passat s'ha incorporat a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per liderar la recerca a les vinyes. L'escoltem.
5: La meva feina m'aporta moltes coses. Potser la que més personalment m'afecta és el creixement personal, el aprendre cada dia, a l'enfrontar-me a nous reptes i anar avançant, no? Des de sempre m'han motivat els reptes, m'han motivat més que els reptes a entendre com funcionen els sistemes, el perquè de cada procés. Entendre i anar posant les peces juntes per fer-me la meva pròpia pel·lícula de les coses, no? Si m'ho permeteu dir així. És superagraït tenir una feina en la que bàsicament el que faig és això. Faig preguntes i busco les respostes. Recopilo informació, o sigui, amb el que han fet altres investigadors, amb els meus propis experiments, i amb aquest coneixement intento posar les peces juntes per resoldre, doncs, reptes, en el meu cas, reptes doncs, de l'agricultura i de com les plantes s'adapten als estressos ambientals, no? Com ara la sequera o les altes temperatures, la salinitat. Em permet també sentir que estic fent alguna cosa bona per la societat.
4: Tant ella com altres dones científiques es dedica a una fira femenina aquest dissabte a Lloret de Mar de la mà de l'associació L'Aurora.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: tu a la no te vas.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Aquest diumenge se celebra la gala Lloret contra la LGTBI-fòbia, una jornada reivindicativa i també festiva que coincideix amb el Dia Internacional. L'acte que organitzen l'Ajuntament i Plurals arriba en un context marcat per l'augment de les agressions contra el col·lectiu a Espanya. Segons les dades del 2025, els incidents d'odi contra persones LGTBIQ+, s'ha duplicat en només un any. A més, un estudi estima que més de 800.000 persones del col·lectiu han patit agressions físiques o verbals durant el darrer any, mentre que el 42% assegura haver viscut situacions d'odi, discriminació o assetjament. Els informes també alerten especialment de l'impacte dels discursos d'odi a les xarxes socials i de la vulnerabilitat de persones joves i trans. Donem pas a Ivan Soriano, de Plurals.
4: Les agressions incrementen i des de l'associació Plurals ja n'hem atès alguns casos ocorreguts a Lloret de Mar. Ja tenim a la persona en el moment en què ens truca i l'acompanyem, i el que intentem sempre és que hi hagi denúncia, perquè clar, les dades que tenim i en les que es basa aquest increment no són totes les agressions que succeeixen, perquè lamentablement moltes d'elles no són denunciades. Es deu a una corrent ideològica que està malmetent contra la llibertat afectiva sexual de les persones, sobretot contra el de les persones trans, on la incidència de les agressions o de la LGTBI-fòbia en aquests moments pensem que és superior i que genera situacions molt tristes.
3: La regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, afegeix que a Lloret no hi ha espai per a l'odi.
5: A mi això em produeix una barreja de tristesa, no?, i d'indignació, perquè tenir aquestes dades és un fracàs, no?, per la societat. Les dades ens diuen que no ens podem relaxar, perquè això no són xifres, són persones, són veïns, són veïnes de Lloret que pateixen, i aquest augment d'odi jo crec que és el resultat de discursos que qüestionen la nostra diversitat, i per això des de la política local hem de ser un mur, no?, contra aquesta intolerància. A Lloret no hi ha espai per l'odi, i precisament per això hem de fer actes com aquest de diumenge, no?, que és per educar, per visibilitzar i també per protegir.
3: El 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una data que commemora que l'homosexualitat deixés de ser considerada una malaltia per part de la OMS l'any 1990. Pel que fa a la gala d'aquest diumenge, serà reivindicativa i de denúncia, però també amb una vessant positiva i cultural. Un dels plats forts serà la participació de la senadora i activista trans Carla Antonelli. Amb ella xerrarà el periodista lloretenc Daniel Borrego. Durant la gala es lliurarà el Premi Tortuga d'Or, impulsat per Plurals, que reconeix trajectòries compromeses amb la defensa dels drets LGTBIQ+. Tot plegat començarà a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret 90.2

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret. Al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Dones de Lloret de Mar que es dediquen a la ciència i que poden ser un exemple per a futures científiques. Avui ens centrem en Montserrat Palau del Mas, doctora en Biologia i responsable de qualitat de laboratori d'una farmacèutica, per explicar els beneficis que la ciència pot aportar a les nostres joves.
5: I el treball al laboratori és quelcom molt dinàmic. Sempre hi ha imprevistos a resoldre, noves implementacions, consultes dels clients, auditories, un munt de coses que representen un repte diari al que fer front i que fa que no ens avorrim mai. Aquesta feina m'ha permès viatjar molt, fent congressos, conèixer molta gent, m'ha ensenyat a superar obstacles, a parlar en públic. És una feina molt completa que et permet aprendre moltíssim cada dia. Els reptes científics que es plantegen cada vegada que hi ha problemes que t'obliguen a investigar per què hi ha aquell problema, com el podem resoldre. Estem en aprenentatge constant. Crec que és una cosa que no acabarem mai d'aprendre, tot el que representa la nostra feina. Per tot això, recomano qualsevol noia que vulgui dedicar-s'hi, que s'hi llenci de cap, perquè val molt, molt la pena.
4: Anem amb una altra dona lloretenca i científica. És la investigadora Laura Pérez Crespo, que ha desenvolupat una trajectòria centrada en la salut poblacional i en les epidèmies. El resultat de la seva feina han estat reconeguts en diverses ocasions.
6: Doncs ser epidemiòloga m'aporta sobretot la sensació d'estar contribuint en la vida de les persones. M'ensenya que la ciència té un poder enorme per poder canviar vides. Concretament, en el nostre grup de recerca treballem amb dades que s'anomenen dades del món real, que són dades específicament que es recullen en els centres d'atenció primària de tota Catalunya, és a dir, dels CAPs. Darrere de cada dada que nosaltres analitzem, doncs hi ha persones, hi ha famílies i fins i tot hi ha comunitats senceres que es poden beneficiar de millors decisions en salut, d'una prevenció de malalties més eficaç o fins i tot poden entendre quins factors influeixen en la seva salut gràcies als nostres projectes de recerca. Em sento molt realitzada amb la meva feina perquè, tot i que a vegades penses que és un treball exigent, és molt gratificant saber que el teu treball té un impacte real a la vida de les persones i que d'alguna manera estàs contribuint a construir una societat més sana.
4: L'Aurora organitza aquest dissabte una fira dedicada a les dones científiques de Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Connecta amb la teva ràdio.
10: Por fin es viernes.
11: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
10: Por fin es viernes.

Molt bona tarda i benvinguts al capítol 86 de Vintage. Avui vull començar amb una formació de principis dels 70, una formació anglesa anomenada Yes. Ells van, en el 1983, mirem directament a el llarga durada que més els va fer famosos, el 1983, com deia, van gravar el 90.125. Ell, una banda de grans virtuosos, entre la que podies trobar a John Ardenson o a Trevor Horn, que en l'actualitat ja era productor, van crear cançons importants com aquesta, en la qual volem començar avui. Over the Home, the Lonely Night. Són els Yes i nosaltres ens hi posem. Bon vespre, benvinguts, això és Vintage.

El rock inconfundible del jazz. No deixem Anglaterra, anem fins al 1981 per recuperar una de les cançons més importants d'una de les formacions més importants, valga la redundància, d'aquella època. L'Electric Light Orchestra, dirigida per Jeff Lynne, amb aquest Hold on Time.

Rock With You, una cançó que, com curiositat, va ser oferida als Carpenters, i quan ells la van descartar, Michael Jackson la va incloir en el cinquè llarga durada en solitari. Per cert, com aquell qui no vol, va ser durant 4 setmanes seguides número 1 a totes les llistes dels Estats Units, ja per llavors, quan encara no havia arribat el Thriller a cap puesto, ni tan sols sabíem si algun dia hi hauria un llarga durada anomenat Thriller, ja llavors Michael Jackson, cap aquell 1979, ja era el

0: que perdieron las agallas.
1: Com sempre, cantant-li a les històries reals, a les històries de la vida. El mestre Joaquín Sabina.
0: En una playa sin mar.
1: Y los peces de ciudad. Ara tenim Pal Rodríguez.

Els que entenen d'això deien que amb aquesta cançó els Abbas van posar la primera pedra per separar-se, per deixar-ho, amb allò que tot s'ho emporta el guanyador. Era una referència clara, una indirecta molt clara, que més que indirecta era directa, de com estava el grup en aquella època. Tot així, una de les grans cançons d'aquesta formació sueca, els ABBA. Marxem cap als Estats Units amb una de pel·lícula, amb Christopher Cross i la cançó d'Arthur.

Un dels grans èxits dels 80, que fa uns 10 anys, cap allà al 2016, la van incloure a la banda sonora original de la pel·lícula X-Men Apocalipsis. Però tant per tant, nosaltres ens quedem en els 80 i amb aquest èxit Danny Lennox i Dave Stewart, Sweet Dreams. I sense deixar els 80 i sense deixar bandes de gran èxit com els Duran Duran, recuperem el The Reflex.

Un dels grans èxits d'aquest cantautor va ser anomenat Tonxo. Una curiositat de Tonxo és que abans de ser cantant, abans de dedicar-se a això de la cançó, era locutor de ràdio. Ell estava als 40 principals de Bilbao. I no va ser fins que no va anar a Madrid que no es va dedicar a això de la cançó. Concretament va començar cantant al Café Llibertat. I això me serveix perquè en el Café Llibertat va conèixer a la persona que ens acompanya a continuació, que no és una altra que Rosa Arbelo. Rosana Arbelo, perdó.

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org.

èxit del 1981 en la veu de Smokin' Robinson. En aquest recorregut per als 80 no podrien deixar passar a John White i el seu Missing You.

recuperant les grans veus i les grans cançons de la història de la música. Tina Turner. I continuant amb aquesta recerca, temps ara per Michael Jackson i Paul McCartney. És aquesta una cançó inclosa en la llarga durada de Piece of Pies de Paul McCartney. Una que va arribar a ser tot un èxit. 666.

amb una del 1981, la guanyadora de 4 premis Grammy, Dennis Williams. No deixem aquesta dècada meravellosa dels 80 per recuperar ara a Rockwell.

És aquesta una altra de les bogeries d'aquest cantant britànic anomenat Shaq Stevens. Ens arribaven el 1982 a ritme de country amb aquest Oh Julie. Ens quedem en aquest mateix any, relaxem una mica i ho fem amb Phil Collins i aquest Against All Odds.

El ritme inconfundible dels Fangoria. Amb això que es diu Drames i Comèdies. Anem ara amb una formació que estan amb nosaltres des del 1997. Fan algo així que es diu com Electropop, i és una formació que està liderada per Guille Milkway. Ara anem amb La Casa Azul, que a més, el pròxim 13 de març del 2027 faran el seu primer Palau Sant Jordi. I allà ja podrem escoltar cançons com aquesta, La Revolució Sexual.

Arribem al punt horari de les 10 del vespre i, com sempre, recordar-vos que ens trobem la setmana que ve i que no feu res que jo no faria. A cuidar-se, família!

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit, us parla Rosa Giral. Emoció de primer ordre aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip es juga a casa l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal i també a títol de campió a l'Hoquei Lliga Plata en una última jornada que és decisiva. I és que el conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Escoltem el tècnic del Lloret, Manel Díez.
5: Arribem preparats, la veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, perquè posar-nos primer i depèn de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança i el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
4: Davant del Lloret hi ha un rival ofensivament molt perillós, el Mataró.
5: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hockey Lliga, ai, de set, de l'Hockey Plata, estan al seu equip, que són l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
4: El partit es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports, on el club espera omplir les grades per empènyer l'equip a una jornada històrica. Seguim en plana esportiva. La primera catalana de futbol posa el punt i final aquest cap de setmana amb un derbi lloretenc. El club de futbol Lloret buscarà la classificació per als play-off d'ascens davant d'una Juventus que ja no s'hi juga res. Escoltem el tècnic de Lloret, Amós Gasca.
6: S'imagina un partit molt diferent al de l'anada, perquè a l'anada els dos estàvem allà, els dos tenien moltes opcions i ara mateix, en canvi, ells no juguen res, nosaltres no depenem de nosaltres mateixos, per tant, crec que pot ser un partit una mica més descafeinat del que hagués sigut si els dos ens juguéssim coses o si nosaltres depenguéssim de nosaltres mateixos. Evidentment, no deixa de que és un derbi, de que nosaltres sortirem amb tot per mirar de guanyar el partit, però crec que no hi haurà ni la intensitat ni la tensió que va haver-hi en el partit de l'anada.
4: El partit entre la Juventus i el Club de Futbol Lloret es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Camp del Molí. La jornada també deixa partits en bàsquet. El sènior masculí disputarà la 28a jornada de la Supercopa amb un desplaçament a la pista de l'Espanyol, que serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. També juga el sènior femení del bàsquet en la jornada 26 de la Primera Catalana. Serà davant del Vilassar de Dalt aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló del Molí. Encara en plana esportiva, Lloret de Mar viurà aquest cap de setmana una gran festa de l'atletisme amb la celebració del míting a Cerco, la 6a edició que organitza la Sansi. Escoltem el seu president, José Luis Blanco.
7: El diumenge 17 de maig tenim el 6è míting a Cerco, que organitzem amb la Sansi a la pista d'atletisme de Lloret i bueno, ja serà la 6a edició. L'any passat bueno, vam fer molt bones marques, entre elles el rècord d'Espanya de Marta Mitjans, la prova de 600 metres, i per primera edició tindrem el míting al calendari de la World Athletics, que és el calendari internacional, i bueno, formaran part diferent d'unes proves del 100 metres, la més curta, fins al 5.000, la més llarga, i també serà campionat gironí. També col·laborarem amb les proves d'Àngels Alemanys de divendres 15 de maig, i que participaran 700 menors, amb la qual cosa bueno, serà una jornada atlètica a la pista d'atletisme de Lloret. Tot un cap de setmana.
4: El míting d'atletisme, previst aquest diumenge a la tarda, l'organitza la Sansi amb el suport de l'Ajuntament, la Federació Catalana d'Atletisme, la Diputació de Girona i també el Consell Comarcal de la Selva. I volem afegir, abans d'acabar, que la cursa solidària Eric Corrent per tu, prevista aquest divendres, s'ha hagut de suspendre per la pluja i es durà a terme el proper 28 de maig.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. La ciència i la tecnologia són professions o carreres que estan encara associades més als homes, però hi ha dones de Lloret que trenquen els esquemes i que inspiren futures científiques. Un exemple és Maria del Mar Alsina, enginyera agrònoma i doctora en sistemes agrícoles, forestals i alimentaris, amb una tesi centrada en la resposta de les vinyes a l'estrès hídric. Des de l'any passat s'ha incorporat a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per liderar la recerca a les vinyes. L'escoltem.
4: La meva feina m'aporta moltes coses. Potser la que més personalment m'afecta és el creixement personal, el aprendre cada dia, l'enfrontar-me a nous reptes i anar avançant, no? Des de sempre m'han motivat els reptes, m'han motivat més que els reptes a entendre com funcionen els sistemes, el perquè de cada procés, entendre i anar posant les peces juntes per fer-me la meva pròpia pel·lícula de les coses, no? Si m'ho permeteu dir així. És super agraït tenir una feina en la que bàsicament el que faig és això. Faig preguntes i busco les respostes. Recopilo informació, o sigui, amb el que han fet altres investigadors, amb els meus propis experiments, i amb aquest coneixement intento posar les peces juntes per resoldre, doncs, reptes, en el meu cas, reptes doncs, de l'agricultura i de com les plantes s'adapten als estressos ambientals, no? Com ara la sequera o les altes temperatures, la salinitat. Em permet també sentir que estic fent alguna cosa bona per la societat.
3: Tant ella com altres dones científiques es dedica a una fira femenina aquest dissabte a Lloret de Mar de la mà de l'associació L'Aurora.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: Let the boys try, let the boys try, make them feel high, they just want

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mallà.

serás. Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Aquest diumenge se celebra la gala Lloret contra la LGTBI-fòbia, una jornada reivindicativa i també festiva que coincideix amb el Dia Internacional. L'acte que organitzen l'Ajuntament i Plurals arriba en un context marcat per l'augment de les agressions contra el col·lectiu a Espanya. Segons les dades del 2025, els incidents d'odi contra persones LGTBIQ+, s'ha duplicat en només un any. A més, un estudi estima que més de 800.000 persones del col·lectiu han patit agressions físiques o verbals durant el darrer any, mentre que el 42% assegura haver viscut situacions d'odi, discriminació o assetjament. Els informes també alerten especialment de l'impacte dels discursos d'odi a les xarxes socials i de la vulnerabilitat de persones joves i trans. Donem pas a Ivan Soriano, de Plurals.
3: Les agressions incrementen i des de l'associació Plurals ja n'hem atès alguns casos ocorreguts a Lloret de Mar. Ja tenim a la persona en el moment en què ens truca i l'acompanyem, i el que intentem sempre és que hi hagi denúncia, perquè clar, les dades que tenim i en les que es basa aquest increment no són totes les agressions que succeeixen, perquè lamentablement moltes d'elles no són denunciades. Es deu a una corrent ideològica que està malmetent contra la llibertat afectiva sexual de les persones, sobretot contra el de les persones trans, on la incidència de les agressions o de la LGTBI-fòbia en aquest moment pensem que és superior i que genera situacions molt tristes.
2: La regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, afegeix que a Lloret no hi ha espai per a l'odi.
4: A mi això em produeix una barreja de tristesa, no?, i d'indignació, perquè tenir aquestes dades és un fracàs, no?, per la societat. Les dades ens diuen que no ens podem relaxar, perquè això no són xifres, són persones, són veïns, són veïnes de Lloret que pateixen, i aquest augment d'odi jo crec que és el resultat de discursos que qüestionen la nostra diversitat, i per això des de la política local hem de ser un mur, no?, contra aquesta intolerància. A Lloret no hi ha espai per l'odi, i precisament per això hem de fer actes com aquest de diumenge, no?, que és per educar, per visibilitzar i també per protegir.
2: El 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una data que commemora que l'homosexualitat deixés de ser considerada una malaltia per part de la OMS l'any 1990. Pel que fa a la gala d'aquest diumenge, serà reivindicativa i de denúncia, però també amb una vessant positiva i cultural. Un dels plats forts serà la participació de la senadora i activista trans Carla Antonelli. Amb ella xerrarà el periodista lloretenc Daniel Borrego. Durant la gala es lliurarà el Premi Tortuga d'Or, impulsat per Plurals, que reconeix trajectòries compromeses amb la defensa dels drets LGTBIQ+. Tot plegat començarà a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

se pasa el tiempo, que se va la vida.